0: Mikelen ondoren Pide la Serra.
1: La policia està al servei dels ciutadans.
0: Pide la Serrak asko ezela boikota jasan zuen Monumental Antzokiko enpresaren aldetik. Hemen, aukera izan zuen behingoz, aspalditik aurrez aurre ikusi nahi zuen gazte madrildarraren aurrean aritzeko.
1: L'estudiantí està al polei dels servimans. La servilia està al servei dels polimans. La polifia està al servei dels estudiants.

La ciutacia està al Purvei dels Tinsardans. L'Oliposia està al Versei dels Taciudans. L'oligarquia, un, dos, tres, salta, pagès, que no ha estat res.